0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

cuidaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you be romance.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

Donar-ho tot i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb gust de sal i una camisa que va perdent botó.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
6: 13 de juny.
5: 13 de juny.
6: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
6: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià? És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
8: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó d'una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
3: Imagina.
4: Que vivo en la luna, quiero darte mi granito de arena. Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have fun.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, són les 8 i 4 minuts, quasi 5, del matí d'aquest dimarts, dia 9 de juny de 2026, i comença ara mateix el de Bon Matí, un programa que t'acompanya cada dia des d'ara i fins les 9 i mitja. I és que si ets d'aquestes persones que a primera hora no volen xerrar, doncs escolta, mira, ja estem nosaltres per a fer-ho i tu simplement deixa't portar. Sí, com sigui, avui al de Bon Matí, diverses coses, perquè és dimarts, així que tindrem en nosaltres a Laura Otero per parlar d'algun tema relacionat amb criança d'adolescents o acompanyament a l'adolescència, com ho vulguis dir. Avui també ens posarem al dia, perquè és important saber què passa arreu del món, i ho farem amb els titulars en portada, i per saber què passa a casa nostra, tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda. Més coses, perquè també repassa activitats, la millor música, com sempre aquí al de Bon Matí. Bueno, és que lo de la millor música, escolta, lo de la millor música ja és un símbol d'identitat d'Imagina Ràdio, però bueno, que la continuarem tenint este ratet. També tindrem la cançó en català del dia i, bueno, més coses, tot això des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxes, perquè mira, en 3, 2, 1, són les 8 i 6. Així que, ala, a començar-se a despertar.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9 i mitja.
1: I comencem amb una frase, la d'avui és d'Àngel Escaso, i diu així, diu: uns pensem unes coses i altres pensem de manera diferent, això és tot. El que és terrible és que algú faci una guerra en nom de les seues pròpies idees.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara la veu de Miley Cyrus, la música de Mark Ronson. I comencem així, ara sí, el de

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: En algún lugar, Duncan Doom.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I anem ara a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimarts. Comencem amb El Periòdico. El papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. Lleó XVI crida als polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes de la plaga dels abusos amb veritat, justícia i reparació. Més coses. La justícia situa el focus en els rescats de la SEPI. Un jutge imputa el vicepresident de l'entitat per l'ajuda a Air Europa. I la trama de l'Eire va cobrar 40.000 euros després que Cerdán rebés directius de Tubos Reunidos a Ferraz. Merz i Macron liquiden el projecte de caça europea o de sisena generació FECAS. Els Mossos ultimen el pla de xoc davant l'augment d'un 12% de les denúncies per odi. I l'examen de castellà obre la selectivitat avui en plena vaga de professors. A la portada de La Vanguardia, el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la migració. També demana als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos. Més coses, perquè, i lligat a aquest tema sobre la visita del papa a Catalunya, diu la vaga de docents d'avui complica més la mobilitat a Barcelona. D'altra banda, Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. Narbona anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire, i és que el jutge de Pedrat ha citat a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, i demana a la Fiscalia les reunions amb Leire Díez. A la portada del diari Ara, el papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el seu discurs al Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. Més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. L'habitatge s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal. L'Hospital Can Ruti prova una tècnica inèdita per a frenar l'Alzheimer. I per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu el regal de Tarraco al papa. La reproducció de la Nina Dibon serà un dels dos obsequis que Salvador Illa oferirà a Lleó XIV. A Barcelona també l'espera el bàcul inspirat en Gaudí del tarragoní Joan Serramia. Cal dir també que Pedro Sánchez li va oferir un bonsai d'olivera de Camarles ahir a la Moncloa. Sobre l'eclipsi 2026, els oftalmòlegs adverteixen de la falta d'informació dels riscos. Tarragona identifica els millors llocs per l'observació. També cal dir que les escoles especials denuncien l'abandonament que pateixen. I també que a la Terra Alta els millors sumillers del món proven la garnatxa blanca. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, tentados, diu el titular, i és que els saudis, el Hilal i el Nassar pujaran molt fort pel brasiler, 80 milions, i multiplicaran la fitxa per quarts. Això fent referència a Rafinha i Rashford, diu l'anglès, sense resposta encara del Barça sobre la seva opció de compra, desperta l'interès del Bayern, que ofereix 34,5 euros. També es parla sobre el Real Madrid, sobre les eleccions que va guanyar aquest diumenge Florentino Pérez. Diu mou i mega oferta, i és que s'espera que avui Florentino presenti una proposta de 150 milions per un crac encara secret. A la portada de l'Esport diu el Madrid que ve, i és que el Madrid té previst confirmar avui el fitxatge de Mourinho com a entrenador. Florentino Pérez recorreix al tècnic en busca de disciplina i competitivitat. En el seu retorn al club blanc podria tenir com a ajudant a Pepe, un dels seus jugadors més polèmics. També En la selecció femenina de futbol, diu, Espanya ha segellat la classificació per al Mundial. Avui hi ha partit contra Islàndia i serà a les 9 de la nit. I acabem amb l'esportiu, diu el titular, a la taula dels grans. Lamine Yamal afronta la seva primera participació en un Mundial entre les figures principals que aclaparen el focus del torneig. L'estrella blaugrana evoluciona bé de la lesió muscular a la cuixa i Luis de la Fuente el veu a punt de debutar en el primer partit. I acabem parlant ara de bàsquet de la Lliga ACB. Diu, el Barça inicia

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
8: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
7: Si no sou socis, a Ebretique.
8: Servei de bus gratuït.
7: 27 de juny.
8: 27 de juny.
7: La nit que no et pots perdre.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: La Marina està morena, un dels grandíssims èxits de Figaflowers, i ara de seguida arribem a les 8 i mitja.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I arribem a l'informatiu escoltant la música de Tears for Fears.

0: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: informatiu i ara també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Molt bon dia, Imma.
0: Dos ferits en l'esfondrament parcial d'un edifici al carrer Santa Anna de Tortosa.
1: Ahir dilluns la tarda, el cos d'emergències va enviar 5 dotacions a la zona tan aviat va rebre l'avís. En un principi, els bombers havien parlat de 3 afectats, però, posteriorment, fons municipals van precisar que només van ser 2 persones i que van haver de ser extretes d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis va caure sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, van ser arrossegats per l'esfondrament.
0: Alcanar posarà en marxa un projecte per recuperar i protegir l'entorn natural de Sol de Riu.
1: L'actuació, que comptarà amb una primera aportació econòmica de més d'11.000 euros, se centrarà en la desembocadura del riu Sénia i començarà amb una fase d'estudi per conèixer millor la biodiversitat i l'estat ecològic de la zona. Els treballs també inclouran una prova pilot per controlar espècies exòtiques i definir futures accions de conservació. Entre les millores previstes hi ha la recuperació de l'antic passeig fluvial, l'adequació de l'aparcament i la renovació dels elements informatius. L'Ajuntament vol potenciar així el valor ambiental, educatiu i paisatgístic des d'aquest espai protegit, amb actuacions que s'allargaran fins a inicis del 2027.
0: La placeta de les Iaies, el primer avançament del disc de comiat de Pepet i Marieta.
1: El tema és el primer senzill d'un disc que tancarà una trajectòria de 22 anys sobre els escenaris. L'àlbum recopilarà temes mai inclosos en cap treball posterior i 2 cançons inèdites. La cançó manté l'esperit festiu característic del grup, però incorpora també una mirada més reflexiva sobre els aprenentatges acumulats al llarg del temps. La lletra reivindica valors com la gratitud, l'amor i la saviesa popular de les iaies. Musicalment, combina ska, reggae i rock festiu, mentre que el videoclip mostra una trobada al voltant d'una paella entre amics i familiars. De fet, Imma, què et sembla si escoltem un tros de la cançó?
0: Som-hi.

0: Bé, i Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui dimarts ens despertem amb un cel que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28, 30 i 32 anys graus a les hores centrals.
0: Molt bé, Andrea. Moltes gràcies. Ens trobem en un ratet a les 9 del matí.
1: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
6: Bé, una setmana més ha arribat el dimarts i ha arribat també Laura Otero. Bon dia.
7: Bon dia a tothom.
6: De què parlem avui? El tema d'avui...
7: Bueno, una mica, estos adolescents que a vegades, no?, com a que podem dir com a que passen de tot, no?, però dins d'este que passen de tot, què hi ha detrás de tot això?
6: Estrès.
7: No? Perquè, claro, lo fàcil és passo de tot.
6: Ja. Ja, aquí hi ha algo...
7: Difícilment los adolescents passen de tot,
6: sí.
7: Eh?
6: És veritat, en la intensitat que tenen, que és normal que la tinguin, com diem sempre.
7: Però sí, no precisament ells no passen de tot.
6: Claro, claro.
7: Saps? Llavors, pues, bueno, me sembla curiós, no?, quan fan aquestes contestacions, no?, com a passo, m'és igual, no.
6: Ja no els és igual,
7: no.
6: Mai els és igual.
7: No, llavors, bé, dieu-me si vos sonen aquestes paraules, no?, de... El meu fill passa de tot. Li és igual si suspèn, li és igual si arriba tard, li és igual tot, no? Això és molt comú, sentir això dels pares, no? Però la pregunta important és, realment passen de tot? O és la manera que tenen d'aguantar el que senten?
6: Ja. Yeah.
7: Vale? Penseu una cosa, que els adolescents rarament passen de tot de veritat. I sovint se pot veure com a que és possible que sigui desmotivació, inseguretat o inclús saturació emocional. Vull dir que hi ha molt més detrás d'aquestes paraules. ¿Vale? Tipos d'adolescents que passen de tot, ¿vale? Perquè també no tots són iguals, evidentment.
6: Claro.
7: Però, bueno, el que es protegeix del fracàs, no? Podem dir que un grupet d'estos que es protegeixen del fracàs. Bueno, estos adolescents pensen que si ho intenten i els hi surt malament, pues quedaran malament, quedaran fatal.
6: Que aquí ve l'autoexigència, no?, aquella extrema.
7: Sí, per això, què és lo fàcil? Dir, passo.
6: Ja. Yeah.
7: No? Per exemple, com a exemple, pues, un adolescent que sempre diu que no ha estudiat, però després sap moltes coses o inclús trau bones notes, no?, en realitat preferís semblar com a que no s'ha esforçat abans que semblar que ha fallat.
6: Ja. Yeah.
7: Vale, no? Això passa molt de... Lo típic, ai, has estudiat molt? Bueno, normal, però en veritat porta inclús 3 setmanes preparant-se l'examen. Però imagina que després de dir això,
6: yeah,
7: suspèn.
6: Claro.
7: Com queda davant dels altres? Com se sent ell, no? De dir, com pot ser que porti 3 setmanes estudiant aquest examen,
6: claro,
7: i ha suspès. I damunt la imatge que he donat de cara als meus companys. Llavors, són estos xiquets, no?, estos adolescents que ho oculten per a dir, per si acas.
6: Ja, claro, claro. Preparen lo terreno, no?, per a no sentir-se tan
7: malament. I després, si trac bona nota, i lo típic, no?, que et diran, ah, pues sí que havies estudiat. Bueno, pues a veure, me sonava, ho arreglen, no?
6: Ja,
7: no?
6: Sí. Li lleven importància a l'esforç.
7: Sí.
6: Que han fet per això, pues perquè si fallen, pues ningú els dirà, tu no havies estudiat?
7: Estres. Saps? Llavors també estan, pues, los que estan saturats. saps? Alguns adolescents pues, solen acumular, pues, avui en dia, no? Tot el tema de la pressió acadèmica, la comparació constant, l'exigència dins de l'àmbit familiar, el que pugui, no?
6: Poder claro,
7: ser,
6: cadascú, no?
7: Exacte, cada família, les xarxes socials, les expectatives que tenen de futur, no? I claro, tot això el que fa és que el cervell reacciona. I com reacciona? Desconnectant.
6: Claro.
7: De tot.
6: És perillós desconnectar, eh?
7: Molt. No? No és lo dissocies,
6: clar,
7: no?
6: Perquè reconnectar pot tardar anys.
7: Realment.
6: O no reconnecta mai, del
7: realment,
6: tot.
7: Realment, sí. Llavors, claro, com per exemple, no? Un pare li diu, a veure, la teua única faena és estudiar, no? I l'adolescent pensa, només estudiar, vulguem dir... O sigui, no és només estudiar, és que ja n'hi ha prou en la paraula només estudiar. Per a mi és un món, saps? Vull dir que no és només. A vegades ho podem dir els pares com a la teva única responsabilitat és estudiar. Sí, és així,
6: sí,
7: però
6: clar,
7: per a molts,
6: no.
7: Per a ells és un món. Arribar al punt de trobar-te temps, concentrar-se... que siguin realment productius, no? Perquè clar, estem parlant que si hi ha pues, un a nivell de saturació emocional o a nivell... No ens podem concentrar.
6: Claro,
7: no?
6: I que s'està, com diem sempre, s'està formant el seu cervell en este cas, no? S'està formant pues, totes les connexions, tot el que comporta... tot el que comporta la part emocional i, claro, si no està... si estàs treballant, el teu cervell treballant això, potser en aquell moment està...
7: I que estem parlant de que no tothom som iguals, però n'hi ha molts que a alguns els costarà més estudiar, als altres no tant, però els que els hi costa és pues, perquè també hi ha algo més, no?, detrás, que és el que parlem, és el que estem dient ara, que no és només estudiar, per a alguns és molt més que tot això. Llavors, també estan els que han perdut la confiança en ells mateixos. O sigui, quan un adolescent sent sovint pues, paraules com a que, és que no t'esforces, podries fer-ho millor, sempre igual, això pues, pot acabar pensant que per què intentar-ho si sempre estic fallant,
6: ja,
7: no?
6: Claro.
7: O sigui, abandono abans de començar.
6: Claro, sí.
7: Llavors, pues, claro, parem compte, no? Bueno, sempre ho estem dient, no? En tots els programes, el que diem. I després també... senyals, no?, que preocupen els pares. Estos són senyals importants que han de tindre presents, no? Com podia ser, primer que tot, veure que abans s'esforçava i ara no. Per tant, hi ha hagut
6: claro.
7: Un canvi, vale.
6: Claro, alerta als
7: què
6: canvis.
7: Passa? Què passa en esta alerta, no? No mostrin interès pels estudis, responen en monosíl·labs, sí, no.
6: Claro, apatia, no?
7: Els has de traure tot, no? Els has d'estirar, passen moltes hores a l'habitació, no reaccionen davant de les conseqüències, o sigui, és com a que els hi dona igual. I diuen sovint la paraula més igual.
6: Ja. Yeah.
7: Vale? Tots aquests factors, parem compte, eh? Estem en quatre ulls, vale? Perquè són indicadors. Llavors, totes aquestes conductes no sempre signifiquen mandra, perquè el primer que podem pensar és que vaya per, és que és un vago, és que...
6: Claro.
7: No.
6: Però no té per què.
7: O sigui, jo crec que hem d'anar més enllà de...
6: Claro.
7: Vale? I tot això pot indicar cansament emocional, baixa autoestima, el programa que parlàvem la setmana passada,
6: sí.
7: Temor a equivocar-se i a no sentir-se comprès. Vale? Tot això són aquestes senyals. Llavors, els errors més habituals que fan els pares en tot això. Etiqueta. Ets un vago, passes de tot. Llavors, claro... Estos adolescents acaben pensant que si ja pensen això de mi, pues ja m'és igual tot.
6: Claro, claro, perquè al final són les persones que se suposa que més te coneixen, que òbviament no té per què ser així, perquè al final tu ets una persona dins de casa i l'altra fora.
7: Són la teua base segura.
6: Però són la teua base segura i són el teu refugi, i si el teu refugi t'està dient que...
7: Estos missatges.
6: Pues tu creus, òbviament,
7: claro.
6: Ho interioritzes i tu fas teu.
7: I imagina, no, l'important que un digui és que si ja pensen tot això de mi...
6: I si ells pensen tot això de mi...
7: Saps? I és el que parlàvem en el programa anterior, l'autoestima.
6: Claro.
7: Oco. Llavors, també convertir cada conversa en un interrogatori. Has estudiat, has fet els deures, has entregat el treball, què tens que fer demà, ta-ta-ta-ta-ta... Tot això, no? Això el que fa és que... Bueno, l'únic que aconseguim és que evitiguen parlar.
6: Claro.
7: per no sentir-se qüestionats, per no sentir sempre les mateixes converses, no? Que no van a cap puesto i l'únic que fan és, a vegades, pues, inclús machacar-los, no?
6: Claro.
7: Després també comparar amb els altres. Pues, ton germà sí que s'esforçava, o ton germà sí que s'esforça. Lo fill de la veïna trau superbones notes que l'altre dia me vaig trobar la mare i m'ho va dir, no? Tot això que genera vergonya.
6: Claro.
7: I desmotivació.
6: Clar, perquè les comparacions, quan tu compares, li estàs dient algo molt positiu de l'altra persona.
7: I el que tens a casa, i que, és tot lo dolent.
6: Com
7: a
6: que, sí, jo crec que es pot interpretar. No dic que òbviament, que el pare o la mare ho estiguin dient per això.
7: No,
6: però,
7: no ho diuen.
6: No ho diuen per això. Però,
7: en esta intencionalitat, però
6: sí que el jove ho pot agafar per aquí.
7: Sí.
6: De, pues, si tan bo és esta persona, si tan bona és esta persona, m'estàs comparant, senyal que jo, pues, soc tot el contrari.
7: Uh-huh.
6: Llavors, el contrari, pues, bueno, de bo és dolent.
7: Sí, pues, bueno, pues sí, pues, si ja ho saps, pues, així me quedo. Saps?
6: Claro, claro.
7: I ja està.
6: I comparació. Llavors, entre germans, aquí...
7: Bueno, i això també pot generar problemes a nivell dels germans.
6: Sí, però que per desgràcia és algo natural.
7: Uh-huh.
6: I s'ha de parar contra.
7: Al final també és important ressaltar les habilitats de cada un. No tots els fills són iguals. Un destacarà en unes coses, l'altre destacarà en les altres, i sempre s'ha d'intentar potenciar les seues habilitats, no les debilitats.
6: Claro. És que al final tothom té alguna habilitat.
7: Tots. I potser un serà bon matemàtiques i l'altre serà boníssim en història. Llavors, pues, se tracta de donar estos missatges. Ostres, pues, ja que ton germà domina més les matemàtiques, te ho pot ensenyar ell i tu el pots ajudar en la història perquè la portes superbé. Al final, vos podeu ajudar mútuament, no? Se tracta sempre de donar estos discursos, reforçant sempre les habilitats de que té cadascú, vale? Que ajuda a reconnectar en ells. Bueno, detectar què hi ha al darrere. És el que diem, anar més enllà de. Vale? Preguntar amb curiositat. Què és el que més te costa últimament? Hi ha alguna cosa que et preocupa? Fes aquestes preguntes que potser no et contestaran immediatament, però bueno, jo crec que van calant. Des del moment que els pares fem aquestes preguntes és perquè algo veiem que no mos quadra. Yeah. No? Reduir el clima de batalla constant. Això passa en moltes cases.
6: Clar.
7: No? Estos climes de que sempre a hores puntuals, no? Lo mal està del moment de la dutxa, crits, no volem anar a dutxar-nos. Lo mal està en moments de fer tasques. Lo mal està, no?, que es genera en este clima de batalla constant, de sempre estar batallant. I quan tot gira, per exemple, no?, o al voltant de les notes, obligacions, crítiques, tot això, la relació que fa, se deteriora.
6: Claro.
7: No? Vull dir, sempre estan allí en constant lluita. Els adolescents necessiten també espais sense conflicte. Jo no dic que no diguéssim el que és el que han de fer.
6: Claro.
7: I si han d'entrar en batalla, han d'entrar en batalla perquè hi ha coses,
6: claro, que, no vol dir...
7: que s'han de fer.
6: Òbviament,
7: sí o sí.
6: Sí. Però que no s'associe, has fet ben puntualitzar-ho, però que no s'associe que allò sempre portarà una batalla,
7: claro,
6: sinó que aquest tema un dia portarà batalla perquè no està anant bé i, òbviament, pues, uh-huh, són persones... I surt la batalla.
7: És com el moment de la dutxa. És com el moment de la dutxa.
6: Claro.
7: És que te dutxes, sí o sí.
6: Claro. Vale. I si s'ha de batallar, se batalla.
7: En canvi, hi ha batalles,
6: però, sí,
7: que ja no entrem.
6: O no cal que tots els dies hi hagi batalla per lo mateix.
7: De dir, avui me la puc evitar, esta batalla, pues avui me l'evito. Demà no,
6: si saps que,
7: però
6: si
7: avui
6: saps
7: me la...
6: que ho faràs igual.
7: Exacte. Avui me l'evito, pues, perquè ni jo mateixa avui tinc ganes d'entrar en esta batalla. Saps? Pues avui me l'evito. I sobretot, no sempre ha de ser la sensació de batalla constant a casa, perquè no ho han de relacionar sempre a casa, sempre mal rotllo. No, hem de saber buscar els moments en què hi haguen, en què no hi haguen conflicte.
6: Claro.
7: Moments bons, de risses, de trobades, sense que haguen obligacions, per a que mos entenguéssim,
6: sí,
7: no?
6: Mm.
7: Perquè si no, sempre ho relacionaran en que casa és palissa, no? Llavors, un missatge important per als pares és que molts adolescents que semblen desinteressats, en realitat, el que pot passar és que són molt sensibles, es comparen molt, tenen por de no estar a l'altura, i per això la indiferència pot ser una manera de protegir-se.
6: Ja, clar.
7: És més fàcil entrar...
6: I és més fàcil ser hermètic... sí. No? Que deixa entrar...
7: Bueno, s'estan protegint perquè claro. pot vindre una conseqüència negativa, depenent, no? O ells ja s'anticipen a que sortirà malament abans de fer-ho, abans d'intentar-ho, no? Llavors, pues, claro, pues, se protegeixen. Claro. Mm. Vale? Llavors, una mica recalcar que quan un adolescent diu més igual moltes vegades, els adults pensem que és que passa de tot. Però moltes vegades és que no sap com explicar el que li està passant per dins.
6: Claro, és que no és
7: posar
6: fàcil...
7: nom a sí, les paraules això. Mos costa molt, i més que estem parlant, que a vegades mos costa a nosaltres, no?
6: Claro,
7: a vegades estem parlant d'adolescents, no? Que és molt difícil a vegades trobar les paraules significatives, no? I en molts moments el que més necessiten no és que li recordem el que fa malament, sinó saber que, passa el que passe, els seus pares continuen creient en ell.
6: Claro.
7: Vale? Claro. Jo me'n recordo, Ima, que molts pares me van apuntar a no sé quina activitat extraescolar i no se me donava gens bé. Gens.
6: Vull dir... Crec que això, per aquí hem passat tothom.
7: Era un infern, no? Doncs pues no passa res.
6: Claro.
7: A molts pares els hi feia il·lusió que poguéssim fer, que jo pogués fer aquesta activitat, pues, perquè a mi també me llamava i ells pues, també volien, però pues no, pues no cal.
6: Pues no va poder ser.
7: No cal, sí, no. I no passa res, vull dir, seguien creient en mi i van buscar una altra activitat, no? Vull dir, al final és això, saps? Llavors que molts senten que són un problema per als seus pares, i molts dels que semblen desinteressats estan lluitant en silenci amb inseguretats, pressions, que no saben com explicar. I a vegades també és pressió que molts pares també posen als fills. Això és un exemple com a que les frustracions dels pares, del que ells no han pogut ser,
6: sí,
7: de joves, com per exemple...
6: Això passa molt, eh?
7: Mon fill volia... Jo, de jove, volia ser jugador de futbol. I jo ho feia superbé, no? I pel que sigui, pues, no vaig poder continuar. I tot el que jo no vaig poder, per circumstàncies de la vida, vull que mon fill sigui este jugador que jo no vaig ser. I al final estem dipositant als nostres fills esta càrrega que ells ho viuen, perquè veuen els pares il·lusionats, motivadíssims, i senten encara més temor en fallar-los, sí, no? I potser inclús en dir que, papa, és que això no m'agrada. No ho volen dir per no fallar-los,
6: claro,
7: no? I això també els pares crec que han de donar-li una volta.
6: Fer un exercici, sí. Sí. I si cal, doncs demanar ajuda també, que parlem de l'adolescència, però que hem de pensar que si els pares necessiten ajuda perquè no és fàcil, pues si poden demanar-la. No?
7: Sense cap problema. Al final és lo que necessiten és que estos fills pues, ser escoltats i que puguen dir, pues mira, papa, pues això no m'agrada tant, pues prefereixo una altra cosa, pues provem-ho. Sempre animant-lo a que pugui fer el que ell desitja, el que a ell li agrada, no? Sempre. I jo crec que al final és important, i que el fill també se senti recolzat pels pares.
6: Claro. Molt bé, pues Laura, moltes gràcies. Hasta
7: gràcies.
6: La setmana que ve.
7: Muy bien. Adéu.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: Ei, Jordi, sortim a sopar?
9: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
8: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
9: Quin bon consell! On dius que sopem?
8: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
10: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Bé, s'ha d'apuntar, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Dos ferits en l'esfondrament parcial d'un edifici al carrer Santa Anna de Tortosa.
7: Ahir dilluns la tarda, el cos d'emergències va enviar 5 dotacions a la zona tan aviat va rebre l'avís. En un principi, els bombers havien parlat de 3 afectats, però posteriorment, fonts municipals van precisar que només van ser 2 persones i que van haver de ser estretes d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis va caure sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, van ser arrossegats per l'esfondrament.
6: Alcanar posarà en marxa un projecte per recuperar i protegir l'entorn natural de Sol de Riu.
7: L'actuació, que comptarà amb una primera aportació econòmica de més d'11.000 euros, se centrarà en la desembocadura del riu Sénia i començarà amb una fase d'estudi per conèixer millor la biodiversitat i l'estat ecològic de la zona. Els treballs també inclouran una prova pilot per controlar espècies exòtiques i definir futures actuacions de conservació. Entre les millores previstes hi ha la recuperació de l'antic passeig fluvial, l'adequació de l'aparcament i la renovació dels elements informatius. L'Ajuntament vol potenciar així el valor ambiental, educatiu i paisatgístic d'aquest espai protegit, amb actuacions que s'allargaran fins a inicis del 2027.
6: La placeta de les Iaies és el primer avançament del disc de comiat de Pepet i Marieta.
7: El tema és el primer senzill d'un disc que tancarà una trajectòria de 22 anys sobre els escenaris. L'àlbum recopilarà temes mai inclosos en cap treball posterior i 2 cançons inèdites. La cançó manté l'esperit festiu característic del grup, però incorpora també una mirada més reflexiva sobre els aprenentatges acumulats al llarg del temps. La lletra reivindica valors com la gratitud, l'amor i la saviesa popular de les iaies. Musicalment, combina ska, reggae i rock festiu, mentre que el videoclip mostra una trobada al voltant d'una paella entre amics i familiars. Anem a escoltar un fragment. A la

0: Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: De bon matí, Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28, 30 i 32 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
6: Bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, també pots ampliar informació connectant-te al nostre digital Imagina Ràdio.

0: Recordes això?
1: Somriu!
2: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
0: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
3: Demana la teva primera visita gratuïta.
0: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
3: O ebreclinicdental.com.
0: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
3: O montsiadental.com.
0: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
3: O azahardental.com.
0: Fes com jo i somriu a la vida.
4: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: Potser que no és el lloc indicat.
6: I avui la cançó en català ens arriba amb Lil Dami. Es diu Supermercat.
5: Cita més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I són les 9 i 12 minuts del matí i és hora de fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dilluns. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat la formada per l'1, el 9, el 18, el 27, 35 i 39. El complementari és el 30 i el reintegrament el 0. Els números de la primitiva han estat el 2, l'11, el 13, 21, 33 i 48. Complementari el 46 i reintegrament el 5. La combinació guanyadora de la Bonoloto ha estat amb els números 6, 11, 18, 38, 39 i 48. Complementari el 42 i reintegrament el 0. El trio, la combinació ha estat formada pel 8, el 7 i el 7 i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 88.915 i la sèrie la 45.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: I una de les cançons que en el seu dia pues, ens deixava com a llegat Pau Donés és aquesta, des de l'àlbum Tragas o Escupes. Es diu Eso que tú me das, son Jarabe de Palo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

The Most Beautiful Girl in the World, la música de Prince, recordant aquí el de Bon Matí. Són les 9 ara i 22 minuts i ara seria moment pues, de conèixer algunes de les activitats que ha programades per aquesta setmana. Comencem amb avui dimarts, dia 9, que entre altres activitats hi haurà impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial. Una xerrada que tindrà lloc a les 10:30 del matí al casal de Móra la Nova. També la presentació del llibre El Café de l'Olvido, de Victoria Pelegrín, que serà avui esta tarda a les 7 a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. Demà, dimecres, l'alquimia de la dona madura, cercle íntim on compartir el teu procés de maduresa. Serà a les 6:30 de la tarda a la sala central de Marcelí Domingo de la Sénia. El dijous, dia 11, presentació del llibre Libera, de Marta Pulido i José Altava. Serà a les 7 del vespre a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. El divendres, dia 12, l'espectacle No cal anar a l'Havana, homenatge a les nits d'estiu, als avis i les habaneres, interpretada per Cristina Arenas, Miquel Malirac i Josep Sobrevals. L'autoria és de Marc Artigau i serà la representació. L'espectacle serà a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Cal dir que l'accés és gratuït. També cal dir que a partir de divendres i fins diumenge tindrà lloc la Mella Film Fest, el Festival Nacional de Curtmetratges. Els espais serà a la sala Agora, a la inauguració i les projeccions a la sala SER. Per consultar programa i més informació a mellafilmfest.com. El dissabte, dia 13 de juny, Diada Castellera, celebració dels 10 anys dels castellers de Tortosa, amb la participació dels castellers de Montcada i Reixac, els castellers del Prat, la Muixeranga de Vinaròs i els castellers de Tortosa. Serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. El diumenge, dia 14, entre altres activitats, tindrà lloc la 21a edició de la Festa de la Mel a Arnes. Hi haurà fira, activitats infantils, actuació de grallers, vermut musical, ruta de les bruixes d'Arnes, show de Cuca i en Rubens, tas de vins i el concert amb el grup de versions El Mas Pop. Tot serà a partir de les 10:30 del matí i durant tot el dia. També el diumenge, festa de la plantada de la Rosa del Tebre, amb visites guiades al Camí Vell, demostració de cuina i lluita de bac durant tot el dia. Serà a partir de les 10:30 del matí a la finca Bombita. I també cal dir que el diumenge, dintre del cicle de cinema Gaudí, hi haurà la projecció de Estrany en Riu, dirigida per Jaume Claret, i serà projectada en versió original en català i alemany. Serà a les 6 de la tarda al Centre Obre de la Sénia i el preu de l'entrada és de 4,50 € o 3 € si tens carnet jove. I acabem ara amb dos apunts de gastronomia, i és que ara mateix estan celebrant les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero de la Ràpita i que es poden gaudir fins al dia 13 de juny, organitzades pel col·lectiu de la cuina de la Ràpita Delta de l'Ebre. Restaurants i productors, cal dir que posen en relleu aquests dies els productes del territori, a menys que aposten pel producte de temporada. Per consultar menús i activitats cal anar a cuinalarapita.com. I també fins al 21 de juny es poden gaudir les 14es jornades gastronòmiques del Llagostí a les cases d'Alcanar. Per consultar restaurants participants, alcanaturisme.cat.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Imagina. Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se

I d'aquesta manera, amb aquest One Day in Your Life, arribem ja al punt i final del De Bon Matí avui dimarts. En només 3 minuts arribem a les 9 i mitja hora, en què tindràs pues, 30 minuts de música sense interrupcions. Jo de moment et deixo amb Anastàcia i recordar-te pues, que ens trobem demà a les 8. Que passis molt bon dia. Adéu-siau.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos ferits en l'esfondrament parcial d'un edifici al carrer Santa Anna de Tortosa. Ahir dilluns la tarda, el cos d'emergències va enviar 5 dotacions a la zona tan aviat va rebre l'avís. En un principi, els bombers havien parlat de 3 afectats, però posteriorment, fonts municipals van precisar que només van ser 2 persones i que van haver de ser extretes d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis va caure sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, van ser arrossegats per l'esfondrament. Alcanar posarà en marxa un projecte per recuperar i protegir l'entorn natural de Sol de Riu. L'actuació, que comptarà amb una primera aportació econòmica de més d'11.000 euros, se centrarà en la desembocadura del riu Sénia i començarà amb una fase d'estudi per conèixer millor la biodiversitat i l'estat ecològic de la zona. Els treballs també inclouran una prova pilot per controlar espècies exòtiques i definir futures accions de conservació. Entre les millores previstes hi ha la recuperació de l'antic passeig fluvial, l'adequació de l'aparcament i la renovació dels elements informatius. L'Ajuntament vol potenciar així el valor ambiental, educatiu i paisatgístic d'aquest espai protegit amb actuacions que s'allargaran fins a inicis del 2027. La placeta de les Iaies, el primer avançament del disc de comiat de Pepet i Marieta. El tema és el primer senzill d'un disc que tancarà una trajectòria de 22 anys sobre els escenaris. L'àlbum recopilarà temes mai inclosos en cap treball posterior i 2 cançons inèdites. La cançó manté l'esperit festiu característic del grup, però incorpora també una mirada més reflexiva sobre els aprenentatges acumulats al llarg del temps. La lletra reivindica valors com la gratitud, l'amor i la saviesa popular de les Iaies. Musicalment, combina ska, reggae i rock festiu, mentre que el videoclip mostra una trobada al voltant d'una paella entre amics i familiars.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28, 30 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Dos ferits en l'esfondrament parcial d'un edifici al carrer Santa Anna de Tortosa. Ahir dilluns la tarda, el cos d'emergències va enviar 5 dotacions a la zona, tan aviat va rebre l'avís. En un principi, els bombers havien parlat de 3 afectats, però posteriorment, fonts municipals van precisar que només van ser 2 persones i que van haver de ser extretes d'entre la runa abans de poder-los posar en mans dels serveis sanitaris. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis va caure sobre el segon i que els 2 afectats, que haurien sofert traumatismes, van ser arrossegats per l'esfondrament. Alcanar posarà en marxa un projecte per recuperar i protegir l'entorn natural de Sol de Riu. L'actuació, que comptarà amb una primera aportació econòmica de més d'11.000 euros, se centrarà en la desembocadura del riu Sénia i començarà amb una fase d'estudi per conèixer millor la biodiversitat i l'estat ecològic de la zona. Els treballs també inclouran una prova pilot per controlar espècies exòtiques i definir futures accions de conservació. Entre les millores previstes hi ha la recuperació de l'antic passeig fluvial, l'adequació de l'aparcament i la renovació dels elements informatius. L'Ajuntament vol potenciar així el valor ambiental, educatiu i paisatgístic d'aquest espai protegit amb actuacions que s'allargaran fins a inicis del 2027. La placeta de les iaies, el primer avançament del disc de comiat de Pepet i Marieta. El tema és el primer senzill d'un disc que tancarà una trajectòria de 22 anys sobre els escenaris. L'àlbum recopilarà temes mai inclosos en cap treball posterior i 2 cançons inèdites. La cançó manté l'esperit festiu característic del grup, però incorpora també una mirada més reflexiva sobre els aprenentatges acumulats al llarg del temps. La lletra reivindica valors com la gratitud, l'amor i la saviesa popular de les iaies. Musicalment, combina ska, reggae i rock festiu, mentre que el videoclip mostra una trobada al voltant d'una paella entre amics i familiars. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28, 30 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny. A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
7: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: tecnologies específiques i respectuoses amb l'entorn, compatibles amb els valors ecològics. Els treballs s'iniciaran a l'hemidelta esquerre i després es traslladaran a l'hemidelta dret. En conjunt, es tractaran unes 2.000 hectàrees d'arrossars. El Consell Comarcal del Baix Ebre destina 419.000 euros més als serveis socials i redueix la pressió sobre els municipis. Els recursos permetran consolidar i ampliar prestacions com el servei d'ajuda a domicili, l'atenció a la infància i l'adolescència o el suport a famílies extenses. A més, també reduirà part de la despesa que fins ara assumien els ajuntaments. Tot i valorar positivament l'increment, el president de l'ENS, Antoni Gilabert, reclama que aquest esforç econòmic tingui continuïtat per garantir serveis de qualitat, especialment als municipis més petits. En el mateix ple, el Consell també va ratificar la seva participació en la candidatura liderada per l'Ajuntament de Tortosa dins del programa Treball i Formació, que en el cas de l'ens comarcal permetrà incorporar una persona contractada a jornada completa gràcies a la subvenció d'uns 30.000 euros. El projecte social REMSA presenta la cinquena edició de les beques Impulsant el talent del futur a les Terres de l'Ebre. La iniciativa concedirà dos ajuts de 1.500 euros a estudiants de quart d'ESO que destaquin tant pels resultats acadèmics com per la seva implicació social i associativa. Les beques s'hauran de destinar exclusivament a finalitats formatives, com ara cursos d'idiomes, estades acadèmiques o programes de formació especialitzada. La convocatòria s'adreça a alumnat dels instituts ebrencs amb una nota mínima de 7,5 i les candidatures ja es poden presentar a través del web del programa. Des de REMSA remarquen que l'objectiu és convertir el talent i l'esforç dels joves en noves oportunitats de creixement acadèmic i personal. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Amposta, 28 a Gandesa, 30 a Móra d'Ebre i 32 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Imagina

0: hablaba, solo cortiti, day, siempre para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Te hablaba.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
7: I per tot el que viurem.
6: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
8: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
9: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Arrenquen els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre començarà avui dimarts el primer dels quatre tractaments previstos als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats. L'objectiu és controlar les poblacions d'estos insectes des de la fase larvària i reduir-ne la presència a les zones habitades durant els mesos de més activitat. Els tractaments s'apliquen mitjançant metodologia

0: garantir serveis de qualitat, especialment als municipis més petits. En el mateix ple, el Consell també va ratificar la seva participació en la candidatura liderada per l'Ajuntament de Tortosa dins del programa Treball i Formació, que en el cas de l'ens comarcal permetrà incorporar una persona contractada a jornada completa gràcies a la subvenció d'uns 30.000 euros. El projecte social REMSA presenta la cinquena edició de les beques Impulsant el talent del futur a les Terres de l'Ebre. La iniciativa concedirà dos ajuts de 1.500 euros a estudiants de quart d'ESO que destaquin tant pels resultats acadèmics com per la seva implicació social i associativa. Les beques s'hauran de destinar exclusivament a finalitats formatives, com ara cursos d'idiomes, estades acadèmiques o programes de formació especialitzada. La convocatòria s'adreça a alumnat dels instituts ebrencs amb una nota mínima de 7,5 i les candidatures ja es poden presentar a través del web del programa. Des de REMSA remarquen que l'objectiu és convertir el talent i l'esforç dels joves en noves oportunitats de creixement acadèmic i personal. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Amposta, 28 a Gandesa, 30 a Móra d'Ebre i 32 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Això es diu l'Empordà.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat. Serà Nit Remember.
3: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
3: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
3: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
3: Organitza penya taurina Mai Acabem.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, cosènia, iberolei i freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
8: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
7: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
8: JMS Vehicles Industrials.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fins a 4.435 estudiants de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han començat avui dimarts les proves d'accés a la universitat amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte a l'any passat, quan n'eren 4.175. Del total, 3.924 són de batxillerat, mentre que 511 provenen de cicles formatius. En global, hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Enguany s'usaran una quinzena de detectors de dispositius electrònics a la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la prova pilot. Deltebre aposta per la cosmètica natural amb un nou obrador a la Rosera. L'Ajuntament ha arrendat l'espai L'Ossossà, ubicat a la Rosera, a l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre per impulsar un nou obrador de cosmètica natural. El projecte vol fomentar l'emprenedoria

0: esportives i festives adreçades a tots els públics. Aquest cap de setmana, 12, 13 i 14 de juny, se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'aquesta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer, oferint una xerrada sobre el món dels ocells, i la diada es completarà amb la festa que nos quiten la Bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Amposta, 28 a Gandesa, 30 a Móra d'Ebre i 32 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: 45 minuts d'èxit sense pausa. A Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fins a 4.435 estudiants de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han començat avui dimarts les proves d'accés a la universitat amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte a l'any passat, quan n'eren 4.175. Del total, 3.924 són de batxillerat, mentre que 511 provenen de cicles formatius. En global, hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Enguany s'usaran una quinzena de detectors de dispositius electrònics a la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la prova pilot. Deltebre aposta per la cosmètica natural amb un nou obrador a la Rosera. L'Ajuntament ha arrendat l'espai L'Ossossà, ubicat a la Rosera, a l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre per impulsar un nou obrador de cosmètica natural. El projecte vol fomentar l'emprenedoria i la innovació a partir de la transformació de recursos propis del territori en productes amb valor afegit. L'equipament, que disposa amb diferents àrees adaptades a les necessitats productives del sector, estarà destinat a la producció i desenvolupament de cosmètica elaborada amb matèries primeres vinculades a les Terres de l'Ebre. El contracte té una durada inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 10, i reforça el paper de la Rosera com a espai de suport a nous projectes empresarials. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, es

0: així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Amposta, 28 a Gandesa, 30 a Móra d'Ebre i 32 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
7: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
8: Serà Nit Remember.
7: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
8: 13 de juny.
7: 13 de juny.
8: A partir de les 12 de la nit.
7: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
8: A la coberta dels lligallos.
7: Organitza penya taurina Mai Acabem.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Arrenquen els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre començarà avui dimarts el primer dels 4 tractaments previstos als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats. L'objectiu és controlar les poblacions d'estos insectes des de la fase larvària i reduir-ne la presència a les zones habitades durant els mesos de més activitat. Els tractaments s'apliquen mitjançant metodologies específiques i respectuoses amb l'entorn, compatibles amb els valors ecològics. Els treballs s'iniciaran a l'hemidelta esquerre i després es traslladaran a l'hemidelta dret. En conjunt, es tractaran unes 2.000 hectàrees d'arrossars. El Consell Comarcal del Baix Ebre destina 419.000 euros més als serveis socials i redueix la pressió sobre els municipis. Els recursos permetran consolidar i ampliar prestacions com el servei d'ajuda a domicili, l'atenció a la infància i l'adolescència o el suport a famílies extenses. A més, també reduirà part de la despesa que fins ara assumien els ajuntaments. Tot i valorar positivament l'increment, el president de l'ENS, Antoni Gilabert, reclama que aquest esforç econòmic tingui continuïtat per garantir serveis de qualitat, especialment als municipis més petits. En el mateix ple, el Consell també va ratificar la seva participació en la candidatura liderada per l'Ajuntament de Tortosa dins del programa Treball i Formació, que en el cas de l'ens comarcal permetrà incorporar una persona contractada a jornada completa gràcies a la subvenció d'uns 30.000 euros. El projecte social REMSA presenta la cinquena edició de les beques Impulsant el talent del futur a les Terres de l'Ebre. La iniciativa concedirà dos ajuts de 1.500 euros a estudiants de quart d'ESO que destaquin tant pels resultats acadèmics com per la seva implicació social i associativa. Les beques s'hauran de destinar exclusivament a finalitats formatives, com ara cursos d'idiomes, estades acadèmiques o programes de formació especialitzada. La convocatòria s'adreça a alumnat dels instituts ebrencs amb una nota mínima de 7,5 i les candidatures ja es poden presentar a través del web del programa. Des de REMSA remarquen que l'objectiu és convertir el talent i l'esforç dels joves en noves oportunitats de creixement acadèmic i personal. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
8: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
7: Si no sou socis, a Ebretique.
8: Servei de bus gratuït.
7: 27 de juny.
8: 27 de juny.
7: La nit que no et pots perdre.
9: Imagina Ràdio.

0: music.
1: Imagina Radio.
2: This ain't no disco.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Arrenquen els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre començarà avui dimarts el primer dels 4 tractaments previstos als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats. L'objectiu és controlar les poblacions d'estos insectes des de la fase larvària i reduir-ne la presència a les zones habitades durant els mesos de més activitat. Els tractaments s'apliquen mitjançant metodologies específiques i respectuoses amb l'entorn, compatibles amb els valors ecològics. Els treballs s'iniciaran a l'hemidelta esquerre i després es traslladaran a l'hemidelta dret. En conjunt, es tractaran unes 2.000 hectàrees d'arrossars. El Consell Comarcal del Baix Ebre destina 419.000 euros més als serveis socials i redueix la pressió sobre els municipis. Els recursos permetran consolidar i ampliar prestacions com el servei d'ajuda a domicili, l'atenció a la infància i l'adolescència o el suport a famílies extenses. A més, també reduirà part de la despesa que fins ara assumien els ajuntaments. Tot i valorar positivament l'increment, el president de l'ENS, Antoni Gilabert, reclama que aquest esforç econòmic tingui continuïtat per garantir serveis de qualitat, especialment als municipis més petits. En el mateix ple, el Consell també va ratificar la seva participació en la candidatura liderada per l'Ajuntament de Tortosa dins del programa Treball i Formació, que en el cas de l'ens comarcal permetrà incorporar una persona contractada a jornada completa gràcies a la subvenció d'uns 30.000 euros. El projecte social REMSA presenta la cinquena edició de les beques Impulsant el talent del futur a les Terres de l'Ebre. La iniciativa concedirà dos ajuts de 1.500 euros a estudiants de quart d'ESO que destaquin tant pels resultats acadèmics com per la seva implicació social i associativa. Les beques s'hauran de destinar exclusivament a finalitats formatives, com ara cursos d'idiomes, estades acadèmiques o programes de formació especialitzada. La convocatòria s'adreça a alumnat dels instituts ebrencs amb una nota mínima de 7,5 i les candidatures ja es poden presentar a través del web del programa. Des de REMSA remarquen que l'objectiu és convertir el talent i les forces joves en noves oportunitats de creixement acadèmic i personal. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Amposta, 28 a Gandesa, 30 a Móra d'Ebre i 32 graus a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: La millor música per sentir-se bé.
0: 45 minuts sense pausa.
7: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fins a 4.435 estudiants de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han començat avui dimarts les proves d'accés a la universitat amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte a l'any passat, quan n'eren 4.175. Del total, 3.924 són de batxillerat, mentre que 511 provenen de cicles formatius. En global, hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Enguany s'usaran una quinzena de detectors de dispositius electrònics a la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la prova pilot. Deltebre aposta per la cosmètica natural amb un nou obrador a la Rosera. L'Ajuntament ha arrendat l'espai L'Ossossà, ubicat a la Rosera, a l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre per impulsar un nou obrador de cosmètica natural. El projecte vol fomentar l'emprenedoria i la innovació a partir de la transformació de recursos propis del territori en productes amb valor afegit. L'equipament, que disposa amb diferents àrees adaptades a les necessitats productives del sector, estarà destinat a la producció i desenvolupament de cosmètica elaborada amb matèries primeres vinculades a les Terres de l'Ebre. El contracte té una durada inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 10, i reforça el paper de la Rosera com a espai de suport a nous projectes empresarials. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. Aquest cap de setmana, 12, 13 i 14 de juny, se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'aquesta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer, oferint una xerrada sobre el món dels ocells, i la diada es completarà amb la festa que nos quiten la bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fins a 4.435 estudiants de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han començat avui dimarts les proves d'accés a la universitat amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte a l'any passat, quan n'eren 4.175. Del total, 3.924 són de batxillerat, mentre que 511 provenen de cicles formatius. En global, hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Enguany s'usaran una quinzena de detectors de dispositius electrònics a la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la prova pilot. Deltebre aposta per la cosmètica natural amb un nou obrador a la Rosera. L'Ajuntament ha arrendat l'espai L'Ossossà, ubicat a la Rosera, a l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre per impulsar un nou obrador de cosmètica natural. El projecte vol fomentar l'emprenedoria i la innovació a partir de la transformació de recursos propis del territori en productes amb valor afegit. L'equipament, que disposa amb diferents àrees adaptades a les necessitats productives del sector, estarà destinat a la producció i desenvolupament de cosmètica elaborada amb matèries primeres vinculades a les Terres de l'Ebre. El contracte té una durada inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 10, i reforça el paper de la Rosera com a espai de suport a nous projectes empresarials. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. Aquest cap de setmana, 12, 13 i 14 de juny, se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'aquesta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoqué, oferint una xerrada sobre el món dels ocells, i la diada es completarà amb la festa que nos quiten la bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@eucest.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
6: Fa calor, fa calor.
5: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Durant l'Assemblea General a Tortosa, la presidenta de l'entitat, Júlia Martínez, ha apuntat que el desplegament accelerat d'aquest tipus d'empreses en zones sense abundància d'aigua pot arribar a competir amb l'abastament humà. Així s'ha referit a la gigafactoria que podria instal·lar-se a Móra la Nova i ha criticat la falta d'ordenació del govern estatal. Segons ha etzibat, a Espanya estan arribant molts projectes de centre de dades als que s'està posant una catifa roja. D'altra banda, l'entitat fa una crida a la societat civil per participar en la futura consulta pública del nou pla hidrològic de l'Ebre. Neus Sancho serà la candidata del PSC d'Alcanar a les eleccions municipals del 2027. Actual primera tinent d'alcalde i consellera comarcal del Montsià, Sancho, escollida per unanimitat per l'agrupació local del partit, compta una trajectòria vinculada a la política municipal des del 2018 i va ser la primera dona a liderar una candidatura socialista al municipi. Després d'entrar al govern local l'any passat, gestiona àrees com governació, brigada i projectes estratègics. La candidata ha agraït el suport de la militància i ha expressat la voluntat de consolidar el projecte socialista amb l'objectiu de guanyar els pròxims comicis. La Sénia acollirà el pròxim 20 de juny la quarta Forest Gymkhana per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Durant l'Assemblea General a Tortosa, la presidenta de l'entitat, Júlia Martínez, ha apuntat que el desplegament accelerat d'aquest tipus d'empreses en zones sense abundància d'aigua pot arribar a competir amb l'abastament humà. Així s'ha referit a la gigafactoria que podria instal·lar-se a Móra la Nova i ha criticat la falta d'ordenació del govern estatal. Segons ha etzibat, a Espanya estan arribant molts projectes de centre de dades als que s'està posant una catifa roja. D'altra banda, l'entitat fa una crida a la societat civil per participar en la futura consulta pública del nou pla hidrològic de l'Ebre. Neus Sancho serà la candidata del PSC d'Alcanar a les eleccions municipals del 2027. Actual primera tinent d'alcalde i consellera comarcal del Montsià, Sancho, escollida per unanimitat per l'agrupació local del partit, compta amb una trajectòria vinculada a la política municipal des del 2018 i va ser la primera dona a liderar una candidatura socialista al municipi. Després d'entrar al govern local l'any passat, gestiona àrees com governació, brigada i projectes estratègics. La candidata ha agraït el suport de la militància i ha expressat la voluntat de consolidar el projecte socialista amb l'objectiu de guanyar els pròxims comicis. La Sénia acollirà el pròxim 20 de juny la quarta Forest Gymkhana per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Durant l'Assemblea General a Tortosa, la presidenta de l'entitat, Júlia Martínez, ha apuntat que el desplegament accelerat d'aquest tipus d'empreses en zones sense abundància d'aigua pot arribar a competir amb l'abastament humà. Així s'ha referit a la gigafactoria que podria instal·lar-se a Móra la Nova i ha criticat la falta d'ordenació del govern estatal. Segons ha etzibat, a Espanya estan arribant molts projectes de centre de dades als que s'està posant una catifa roja. D'altra banda, l'entitat fa una crida a la societat civil per participar en la futura consulta pública del nou pla hidrològic de l'Ebre. Neus Sancho serà la candidata del PSC d'Alcanar a les eleccions municipals del 2027. Actual primera tinent d'alcalde i consellera comarcal del Montsià, Sancho, escollida per unanimitat per l'agrupació local del partit, compta una trajectòria vinculada a la política municipal des del 2018 i va ser la primera dona a liderar una candidatura socialista al municipi. Després d'entrar al govern local l'any passat, gestiona àrees com governació, brigada i projectes estratègics. La candidata ha agraït el suport de la militància i ha expressat la voluntat de consolidar el projecte socialista amb l'objectiu de guanyar els pròxims comicis. La Sénia acollirà el pròxim 20 de juny la quarta Forest Gymkhana per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: 라디오.
1: los números 1 d'avui i d'ahir.
2: La millor música per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.